Bona tarda a tots i totes. A l'Evangeli de Marc, al seu capítol 16, verset 15, llegim el següent. I els digué, aneu per tot el món i prediqueu l'Evangeli a tota criatura. El text que acabem de llegir ens insta i ordena, com a creients en Jesús, a ser anunciadors de bones notícies. La veritat de la creu és una cosa meravellosa. I aquells que entenen el pla de salvació preparat per Déu no tenen com a rebutjar-lo si estan sota l'acció de l'Esperit Sant. El preu pagat per Crist va ser extrem, i ell ho va fer perquè tots els homes se salvin, 1 Timoteo 2:4. Per l'obra de la creu, però l'obra de la creu no representarà cap diferència en la vida dels qui la ignoren. I és veritat que el perdó i la vida eterna estan disponibles per a tots els que invoquin el nom de Jesús, però també és una veritat que no els aprofitaran en res a aquells que no van ser coneixedors d'aquesta realitat. Per això, l'apòstol Pau a Romans 10:14 formula aquesta urgent i dramàtica pregunta. Ara bé, com podran invocar-lo si no n'hi han cregut? I com creuran en ell si no n'han sentit parlar? I com en sentiran parlar si no se'ls predica? Aquesta pregunta ens hauria d'inquietar tant com inquieta el cor de Déu. L'Evangeli és el més gran de totes les notícies i només l'Església en té coneixement. Tindríem el dret de retenir aquesta notícia? Déu va escollir l'Església per portar l'Evangeli a l'humanitat. La paraula del Senyor a 2 Corintis capítol 5, verset 18 i 19 declara «I tot és obra de Déu, que ens ha reconciliat també i per mitjà de Crist i ens ha confiat el ministeri de la reconciliació». Vull dir que Déu, per mitjà de Crist, reconciliava el món amb ell mateix, passant per alt les seves transgressions i dipositava a nosaltres el missatge de la reconciliació. Així és que som els portaveus de la creu, els únics canals del missatge de salvació. Déu no té un plan B. I l'apòstol Pau diu a 2 Corintis 3:3 que som la carta de Crist, per tant, sobre nosaltres hi ha la responsabilitat de fer evident l'obra de la creu a la nostra generació. I potser tenim dificultat d'acceptar aquesta perspectiva, però deixar de predicar l'Evangeli a aquells que es creuen en el nostre camí o als que ens envia el Senyor és un problema seriós, per no dir pecat. El Senyor Ezequiel 33:6 diu «Però si el sentiner ja veu venir l'espasa de l'enemic i no toca el corn, de manera que el poble no és advertit, i en arribar l'espasa n'arrabassa algun, aquest haurà estat mort per la seva iniquitat, però de la seva sang jo en demanaré comptes al sentinella». I el sentinella o talaia eren un guaita responsable d'informar quan venia el perill. D'alguna manera, tots som constituïts sentinelles de Déu al món, ja que ell ens va encarregar l'aplicació de l'Evangeli. Sabem que l'infern, la perdició eterna, amenaça cada ser humà al nostre voltant. Així que si ens neguem a anunciar-ho, podem esperar que Déu ens demani comptes després. Per això Pau va escriure a 1 Corintis 9:16 perquè el fet de predicar l'Evangeli no és cap motiu d'orgull per a mi, ja que hi estic obligat, i pobre de mi si no evangelitzés. I si ben és cert que Déu ens demanarà compte de la nostra possible no predicació de l'Evangeli, també cal recalcar que ell guardonarà la nostra fidelitat en això. No hi ha res que pugui agradar més al seu cor que veure homes salvats. Així que, si som canals d'aquesta benedicció, el Senyor ens farà certament partícips de la seva alegria. Ell va prometre a Apocalipsis 22:12, vinc de seguida, i la meva recompensa ve amb mi per pagar a cadascú el que mereixen les seves obres. I potser alguns pensen que la responsabilitat de predicar l'Evangeli pertany només als pastors i als líders de l'Església o als que són cridats a evangelitzar. I aquest sofisme o mentida amb aparença de debò ha estat una de les armes principals de Satanàs contra el progrés del cristianisme. De vegades, el diable aconsegueix que allò que hauria de ser una tasca de tots recaigui únicament a les espatlles d'alguns. I quan observem l'inici de la història de l'Església, podem veure que aquesta no és la realitat que trobem, ja que en relació a la comunitat de creients en Jesús o Yeshua, que va néixer a Jerusalem, la paraula diu a Fets 8:4, els dispersats per la seva part anaven d'un lloc a un altre, anunciant la paraula de la bona nova. O dit d'una altra manera, l'Evangeli, l'anunciaven l'Evangeli. I també cap la possibilitat que pensem que aquest text es refereix als apòstols, però tres versets abans, a l'1, llegim. Aquell dia esclatà una persecució violenta contra l'Església a Jerusalem i tots, menys els apòstols, foren dispersats per les regions de Judea i Samària. Per tant, qui va sortir difonent l'Evangeli i establint esglésies per tot arreu va ser el poble en general, aquells als quals es podria anomenar avui dia laics. El desafiament o repte d'evangelitzar espanta algunes persones. La timidesa, la manca de coneixement, la por que es burlin són factors que moltes vegades inhibeixen els creients i els impedeixen que siguin fidels en això.
però malgrat tot això, la tasca d'evangelitzar hauria de ser una conducta natural a la vida d'un creient. La voluntat de Déu és que sigui que l'evangelització sigui el nostre estil de vida. I quan Jesús va dir a Marc 16:15 aneu per tot el món i prediqueu l'evangeli a tota criatura, estava donant un ordre esperant que fos complerta espontàniament a les nostres vides. I el temps del verb anar, usat a l'original grec, és un gerundi i transmet la idea de continuïtat. El text es podria traduir millor d'aquesta manera. Anant per tot el món, prediqueu l'evangeli a tota criatura. Canvia alguna cosa? Sí, és clar que canvia. Jesús està dient que mentre caminem, ens divertim, treballem, estudiem, en fi, mentre visquem, hem d'anunciar la salvació. Per tant, no parlem d'una tasca formal o d'una crida específica per anar a certs països com a missioners, encara que alguns són cridats a això, a aquest servei, sinó de la responsabilitat de predicar, sigui on siguem, i la responsabilitat de tots de predicar. I què significa l'evangeli? Literalment, evangeli significa bones notícies. Així és que evangelitzar ens transmetre les bones notícies de la salvació. L'home era i està desesperadament perdut. El seu destí era i és la mort eterna, l'infern. Però aleshores Crist va venir a oferir la seva sang, la seva vida, en rescat pels pecadors. I la gran notícia de la creu és que hi ha perdó i vida eterna per a tothom qui creu en ell. És aquest missatge que el Pare espera que sigui transmès a tots els homes i dones. Són aquestes veritats que estem encarregats de fer conèixer. I com a creients hem de tenir compassió pels qui encara han d'arribar a la creu de Crist. L'amor de Déu va ser revelat a nosaltres i ens va assolir. I avui tenim coneixement de la veritat i sabem com estàvem de perduts. I això és el que ha de moure el nostre cor cap als qui encara no van assolir la gràcia, l'amor de Déu. Quan mirem les persones sense Déu, necessitem tenir la mateixa visió que Jesús en tenia. Ovelles sense pastor, Mateu 9:36. Ovelles perdudes, caminant cap a l'abisme. Les seves vides estan destruïdes pel pecat. La seva infelicitat i el seu buit al cor i ignorància espiritual ens han de commoure. Sens dubte que el gran combustible d'aquell que evangelitza ha de ser l'amor de Déu. I encara que el Senyor ens ha demanat de predicar mentre caminem per la vida, això no ens eximeix de la responsabilitat de tenir iniciatives per acostar-nos al perdut, el que encara no ha tingut un encontre personal amb el Senyor. Déu vol que ens involucrem i que fem del guanyar ànimes la nostra prioritat de vida. I tenim molts arguments per fer-ho. Vet aquí almenys dos d'ells. El primer és l'urgència de la salvació, ja que no sabem quan la mort arribarà als qui ens envolten. I necessitem afanyar-nos a evangelitzar a tots abans que sigui tard. I el segon dels arguments és la necessitat de fructificar en tot temps, ja que la paraula a Joan 15:2 diu que som salvats per produir fruits i la manca de fruits a la nostra vida pot portar-nos a ser rebutjats per Déu. I també és important que tinguem clar que el desafiament de conquerir vides per a Crist ha de ser un exèrcit o de dependència completa de l'Esperit Sant. Ell qui convenç l'home i qui coneix profundament el seu cor. Quan abordem a algú, necessitem confiar en la direcció interior de l'Esperit Sant per tocar els punts que faran que la persona posi atenció al que hem de presentar-li. Com menys sintonitzats estiguem amb ell i amb l'Esperit Sant, més eficaços seran els nostres arguments. La nostra evangelització ha de ser precedida també per la pregària. La Bíblia diu a 2 Corintis 4:4 que els escreguts aquí, el Déu d'aquest món manté encegat l'enteniment a fi que no distingeixin la claror de l'evangeli gloriós de Crist, que és la imatge de Déu. També veiem a Lluc 11:21 que ell, Satanàs, el enemic de les nostres ànimes, és vist com un home fort que intenta guardar els seus béns, és a dir, persones que manté hostatges a través del pecat. Així, doncs, la tasca d'evangelitzar i guanyar vides necessita ser precedida per oració. I si no hi ha intercessió i batalla espiritual a favor dels qui anirem a abordar amb l'Evangeli, pocs fruits o resultats recollirem. Tinguem en compte que des del principi de l'humanitat, Satanàs ha intentat apartar l'home del seu creador. Quan el diable es va presentar a Edén, disfressats de serp, oferint una alternativa a la qual el Senyor havia establert per sa paraula, estava revelant la seva intenció maligna de desviar, apartar l'ésser humà de Déu i conduir-lo a la perdició eterna. Des d'aleshores, Satanàs ha estat fent el mateix, generació rere generació, persona a persona, oferint camins falsos per a la felicitat i l'eternitat. De fet, l'enemic de les nostres ànimes, el diable, ha aixecat fortaleses a la ment de les persones perquè la veritat de Déu no trobi lloc.
sent la filosofia i les religions dos instruments importants i eficaços per desviar les persones del veritable Déu, negant la veritat absoluta de la paraula de Déu i intentant establir una veritat paral·lela. Algú va dir que el primer mestre de la filosofia va ser la serp a l'Eden. La filosofia prona que sempre hi ha un esforç humà per donar sentit a la vida, establint una línia de pensament on el propi esforç de l'home el condueix finalment a la felicitat. Homes com Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Sigmund Freud, aunque nosaltres eren filòsofs, i molts altres, van ser tremendament usats per l'enemic per establir teories contràries a les Sagrades Escriptures, que han estat influint en l'educació, en l'organització social, en l'espiritualitat i en el pensament de generacions, distanciant-nos de la paraula de Déu. No va ser per casualitat que Paul va advertir al primer segle, tal com llegim a Colossencs 2:8, mireu que ningú no us enganyi amb filosofies i sofismes buits, segons les tradicions humanes, basats en els elements del món i no pas d'acord amb Crist. I d'altra banda, les religions, encara que sembli un contrasentit, són una altra terrible arma d'engany. L'arrel de la paraula religió porta l'idea de relligar, és a dir, esforç humà de reaproximar-se a Déu. El gran problema és que la majoria de les religions estan basades en conceptes que, en nombrosos casos, contradiuen la Bíblia i, per tant, són completament ineficaços. I els ponts incomplets de la filosofia i de la religió són un enorme obstacle perquè molts arribin al ple coneixement de la veritat, han de ser considerats com a fortaleses resistents a l'Evangeli. Moltes vegades, quan compartim l'Evangeli a algú, trobem l'oposició de conceptes que impedeixen que la persona s'acosti a Déu. I aquesta persona està en engany, i caldrà desmuntar aquest engany perquè la paraula de Déu finalment ocupi el lloc i fructifiqui a la seva vida. I l'evangelista, en el sentit més genèric possible, ha de ser algú que coneix el pla de Déu per a la salvació, però que també conegui els enganys de Satanàs. Ha de ser un investigador dedicat i estudiós per tal de portar sempre a la seva ment arguments que desfacin tot engany i donin lloc a la veritat. Per exemple, en la tasca d'evangelitzar es trobarem persones, en l'àmbit cristià, a les quals se'ls han ensenyat conceptes erronis, com per exemple que la salvació és per obres, fent creure a la gent que l'home mereix o no el cel, dependent del que faci a la terra. És a dir, que l'esforç humà el podria portar a la salvació. En contrast amb aquest ensenyament, la Bíblia afirma a Efesis 2, versets 8 i 9, perquè és per gràcia que heu estat salvats, mitjançant la fe. I això no ve de vosaltres mateixos, és un do de Déu. No és fruit d'unes obres per tal que ningú no pugui presumir-ne. Les obres de l'home es tenen en compte per a guardó o càstig, però mai per a la salvació. De fet, les obres són una conseqüència de la salvació i no pas la salvació de les obres. També hi ha l'engany del culte a les imatges, concepte totalment oposat al que diu Èxode, capítol 20, versets 4 i 5, a la seva primera part, on llegim: no et faràs escultura ni cap imatge del que hi ha a dalt del cel. No et postraràs davant seu ni els prestaràs culte. Malauradament, per algunes confessions cristianes, les imatges tenen una gran prioritat perquè són elements indispensables en el culte i en la fe. També hi ha l'engany del culte als sants, és a dir, venerar, adorar persones que van morir i van ser beatificades o fetes dignes de culte, quan a la paraula veiem que únicament Déu és digne de culte, tal com es pot llegir en nombrosos passatges de les Escriptures. També trobem l'engany del culte a Maria, sent aquesta, per algunes confessions cristianes, entre molts altres conceptes antibíblics sobre la seva persona, considerada mediadora entre Déu i els homes, quan 1 Timoteu 2:5 diu clarament: perquè hi ha un sol Déu, també hi ha un sol mitjancer entre Déu i els homes, Crist Jesús, home. També hi ha l'engany de l'oportunitat de segona salvació després de la mort, afirmant que hi ha un purgatori o lloc de purificació dels pecats després de la mort i ensenyant als seus seguidors a fer missa i oracions per les ànimes dels que ja van morir. I l'autor de la carta o epístola als Hebreus és contundent sobre el tema quan afirma: i així com el destí dels homes és el de morir una sola vegada i després ser jutjats. Hebreus 9:27. I Jesús mateix, a Lluc 16, versets 19 i 26, reforça aquesta idea en explicar la paràbola del ric i Llàzar. I quan el ric mor, és enviat a l'infern o a l'Hades i ja no hi va haver cap oportunitat perquè el seu estat es revertís. I també trobem, finalment, donar la mateixa importància a les tradicions, o fins i tot més que allò que la pròpia Bíblia diu, afirmant que tenen caràcter diví. L'apòstol Pau a Galates 1:8 diu: per això, fins i tot, si nosaltres mateixos o un àngel del cel us anunciés un evangeli diferent del que us hem anunciat, rebutgeu-lo. Jesús mateix va confrontar severament els religiosos de la seva època perquè estaven caient en el mateix error. I a Mateu 15:3 Jesús li diu:
El respongué, i vosaltres per què violeu també el manament de Déu amb la vostra tradició? I també la nostra tasca de comunicar les bones noves de salvació als altres, podem trobar-nos amb persones involucrades en allò ocult, en ciències ocultes, en tots els seus vessants, siguin des dels nivells més lleus, entre cometes inofensius, malgrat cap d'IOS, així com d'altres força més complicats i perillosos. I un altre dels conceptes que ens trobarem és l'humanisme, sistema filosòfic del nostre temps, el qual situa l'ésser humà al centre de totes les coses i intenta excloure la idea de l'existència d'un Déu personal. I quan no ho aconsegueix, el seu paper és reduir Déu a l'estat de servidor de l'home. Per a un humanisme, l'ésser humà és el seu propi Déu i tot el que cal fer és buscar per si mateix la felicitat que es conquereix a través del materialisme, de la cerca sense límits del plaer personal o hedonisme i de l'esforç per una societat justa segons els seus criteris i el que consideren políticament correcte, ignorant que, tal com diu Titus 1.15, no és possible canviar l'humanitat sense canviar la naturalesa de cada home, i aquest miracle només pot passar a través del nou naixement en Crist. Ell va prendre el nostre lloc a la creu per fer de nosaltres noves criatures. Per això, i en relació amb tot allò que acabem de veure, l'evangelisme el podríem considerar com un art o habilitat que desenvolupem escoltant Déu i portant-ho a la pràctica. Presentar les veritats espirituals a algú que no hi està interessat és un desafiament que necessita ser aconseguit amb discerniment i creativitat. Ningú agafa un peix només amb l'ham. Cal fer servir l'esquer apropiat i el més atractiu possible. Això vol dir que hem de presentar la veritat dins un context que interessa a la persona. Jesús feia això sempre. Amb la samaritana, a tocar del pou, li va parlar sobre l'aigua de vida. I amb el pescador Pere va fer servir el miracle d'una gran pesca i molts etcètres. Amb això, ell despertava l'atenció de la persona per l'Evangeli i els anunciava la veritat. Tinguem clar que anunciar l'Evangeli és molt més que convidar a algú a anar a una reunió de l'Església o simplement explicar el que Déu va fer a les nostres vides. I encara que aquestes coses poden ser i són instruments per atraure les persones a Crist, hem de conduir les persones a una comprensió exacta del pla de la salvació. I només quan ells entenen la realitat del pecat i del perdó podran lliurar les seves vides al Senyor. De fet, és important que les persones que contactem puguin entendre una veritat important. La primera, o unes veritats importants, la primera és que tot home o dona és pecador. Dit altrament, que tots, per molt bones persones que siguem, hem errat el blanc, significat etimològic de la paraula pecat. I això ho podem assimilar a la persona que es troba malalta. Si aquesta no és conscient de la seva malaltia, mai no buscarà un remei per solucionar el problema. De la mateixa manera, si l'ésser humà no reconeix el seu estat de misèria i perdició espiritual, mai no buscarà la salvació. De fet, el concepte de pecat és més ampli del que la majoria de persones pensen. El pecat és, sobretot, una actitud d'independència en relació a la voluntat de Déu. Totes les vegades que pensem, actuem o sentim d'una manera divergent al cor de Déu, pequem. Per això la Bíblia diu a Romans 3:23, perquè tots van pecar i estan privats de la presència de Déu, afegint-se al que diu Romans 3:10, no n'hi ha cap home just ni un de sol. I encara que moltes persones confinin la seva pròpia justícia dient que són correctes i per això dignes al cel, la paraula de Déu afirma que tothom neix en pecat i en roman esclau. Fins i tot aquells que busquen mantenir una vida religiosa i un bon patró moral estan sota culpa, perquè la Bíblia afirma a 1 Joan 1:8 que si diem que no tenim cap pecat ens enganyem nosaltres mateixos i la veritat no està en nosaltres. I mostrar aquesta veritat és essencial perquè les persones busquin el Senyor, recapacitin, es penedeixin i li lliurin les seves vides. La segona veritat és que el pecat ens separa de Déu, ja que s'interposa com un gran abisme entre l'home i Déu, Isaïes 59, versets 1 i 2. I aquesta separació impedeix ser beneït per Déu i tenir comunió amb ell, i porta com a conseqüència l'amor espiritual, ja que, tal com diu Romans capítol 6, versets 23a, perquè la paga del pecat és l'amor. Això significa que l'home està espiritualment mort com a conseqüència del pecat. I aquest amor arriba no sols a la seva vida temporal, sinó també a l'eternitat, perquè l'esperit de l'home és etern, tal com ens diu Eclesiastès 3:11. La tercera veritat és que l'ésser humà no es pot salvar a si mateix. Les religions, siguin quines siguin, són de fet esforços humans frustrats per establir un pont sobre l'abisme causat pel pecat i la separació de Déu. I no hi ha res que l'ésser humà pugui fer per si mateix, per molt bones intencions que tingui, per anul·lar aquest terrible decret del deute del pecat. La quarta veritat és que Crist és l'únic camí de salvació.
Déu podria haver abandonat l'home a la seva perdició, però no ho va fer. Ell estima profundament l'ésser humà i per això va proporcionar un mitjà de cobrir el seu pecat i oferir-li el perdó. En la mort de Jesús a la creu, Déu va treure el deute que pesava sobre els éssers humans i va obrir les portes per al perdó. La sang de Jesús és l'única ofrena o mitjà eficaç perquè el pecador sigui acceptat davant de Déu. Per aquest motiu, Jesús va dir a Joan 14:6: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és a través de mi». La declaració de Jesús és absoluta, imperativa i completa. Ell no és un camí, sinó que ell és el camí. Ningú no arribarà a Déu per altres camins, però ell és l'únic i veritable mediador entre nosaltres i el Pare. I la cinquena veritat és que per la fe en Jesús tenim salvació. Déu va oferir el perdó i la salvació a través de Crist, i només cal a l'home correspondre amb fe. Joan 3:16 afirma que ja que Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. La fe és absolutament necessària per a la salvació. És la resposta de l'home a la mort del Pare, i per obtenir la seva gràcia o favor no merescut. Déu ens va donar el perdó, i per la fe en Crist borrem tal com diu Efesis 2:8. I és important recalcar que aquest fet no és només intel·lectual, sinó del cor. Aquest està vinculat al penediment i a l'obediència. La fe veritable porta l'home a rebutjar el pecat i a assumir el compromís de viure una vida d'acord amb la paraula de Déu. És més que un consentiment mental. És una decisió de confiar en Déu fins al punt de lliurar-lo tot a les seves mans i sometre absolutament tot al seu senyoriu. I tal com hem vist a l'inici, anunciar l'Evangeli que és responsabilitat de tot cristià que ha tingut una trobada personal amb el Senyor Jesús. Tenim la missió de donar a conèixer a tots els que ens envolten les bones notícies de la creu de Crist. Ara bé, quan parlem sobre els beneficis de la creu, ens referim a la restauració de totes les àrees afectades pel pecat a la vida humana, encara que la més gran de totes, la veritat, sigui la reconciliació amb Déu i el perdó dels pecats. Però també hem de comunicar a les persones que a través de Jesús Déu pot posar en ordre totes les àrees de les seves vides, que sigui la salut, emocions, família, economia, relacions, etc. I això no vol dir que si acceptem a Jesús tot ens anirà bé i ja no tindrem problemes o ja no coneixerem la malaltia i serem prosperats econòmicament i un llarg etc., tal com algunes teologies ensenyen. Però sí és cert que si dipositem la nostra plena fe i confiança en l'obra de Jesús a les nostres vides, ja que ell, tal com diu Isaïes 53, va portar tots els nostres pecats i càrregues a la creu, ell estarà al nostre costat i ens ajudarà en cada moment de la nostra vida. Que el Senyor us beneixi. Fins a la propera setmana.